rhythm. Oh, rhythm. Oh, love.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: La Festa Major Petita de Cubelles dona el tret de sortida amb tota una setmana plena de tradició, espectacles i activitats per tots els públics. Diumenge 26 de juliol començarà tot plegat amb una visita guiada gratuïta a l'Espai Natural del Foix. A la tarda celebrarà la 40a trobada de gegants a Cubelles amb una cercavila pels carrers del municipi seguida del sopar de germanor de les colles geganteres. Una trobada de gegants que tradicionalment començava a la plaça dels Pobles d'Espanya i que transcorria per sota la carretera, però que enguany canvia el seu recorregut. Tindrà com a punt de sortida la Rambla Pau Casals i aquest és, doncs, el principal canvi d'un dels actes més emblemàtics de la Festa Major Petita. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Renata Bedós, tradicionalment el punt més crític del recorregut era el creuament de la carretera. Com que no és viable tallar-la perquè hi passin les 40 colles participants, enguany s'ha optat per modificar l'itinerari i iniciar-lo des de la Rambla Pau Casals. En aquest espai, tots els gegants quedaran exposats abans de la sortida, mentre que la ballada conjunta tindrà lloc a la plaça del Mercat, on actuaran totes les colles després de baixar pel passeig Vilanova.
3: Baixant des de la Rambla Pau Casals, hi haurà la baixada del passeig Vilanova, que esperem que vagi bé perquè no serà fàcil fer una baixada de gegants en aquell punt, però les colles s'hi van veure en cor, tant la colla de Cubelles com la resta de colles, i després hi haurà aquesta ballada conjunta a la plaça del Mercat. I després del recorregut de totes les colles, doncs hi haurà l'habitual sopar de germanor per acabar, doncs, com acabem cada any, amb les habaneres i el ron cremat, i d'aquesta manera acabaríem el cap de setmana d'actes de la Festa Major Petita.
2: També des de l'Ajuntament, tot i centralitzar els balls conjunts a la plaça del Mercat, sí que han dit que les diferents colles que participin de les cercaviles de la Festa Major Petita passaran per la plaça de Vila per conservar la part institucional. Tot una jornada, la de diumenge 26 de juliol, que es tancarà amb una cantada de havaneres a càrrec del grup Barcarola i el tradicional tas del rom cremat. L'incendi de vegetació que es va declarar dijous 23 de juliol a la tarda al camí de les Tortes entre les urbanitzacions de Costa Cunit i Mestre va quedar controlat la mateixa tarda cap a les 8 del vespre després d'afectar una superfície aproximada de 3.600 metres quadrats. De moment no han transcendit més detalls sobre les possibles causes que el van originar. Segons informava els bombers de la Generalitat de Catalunya, el mateix dia l'avís l'havien rebut a través del telèfon d'emergències 112 a les 5:40. En un primer moment s'hi van mobilitzar 11 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris per evitar la propagació de les flames en una zona de vegetació propera a les urbanitzacions. Finalment, segons informava posteriorment l'Ajuntament de Cubelles el mateix dijous a la tarda, en les tasques d'extinció hi van treballar un total de 9 vehicles de bombers amb el suport de 2 helicòpters i 2 hidroavions. L'operatiu també va comptar amb la participació de 3 equips dels agents rurals, 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 unitats de la policia local i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques SEM. Com a mesura preventiva durant l'actuació de l'incendi de dijous 23 de juliol es va decretar també el confinament dels veïns a la zona. Un cop l'incendi es va estabilitzar i s'havia reduït ja el risc per la població, les autoritats van aixecar el confinament i els residents van poder tornar amb normalitat a casa. Tot i que la situació ja estava estabilitzada, els bombers van mantenir durant la nit de dijous també una dotació de vigilància sobre el terreny per tal de controlar el perímetre de l'incendi i actuar ràpidament en cas que es detectés també algun punt calent o es pogués produir una revifalla. Encara hi ha temps per visitar l'exposició commemorativa del 30è aniversari de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una mostra que es podrà veure fins al 31 de juliol al Centre Social Joan Roig i Piera. L'entrada és gratuïta i l'exposició ofereix un recorregut per 3 dècades d'història d'una de les entitats més representatives de la cultura popular de Cubelles. La mostra repassa l'evolució de l'agrupació des de la seva constitució oficial l'any 1996 fins a l'actualitat, a través d'una línia del temps, fotografies, documents, cartells, retalls de premsa i diversos objectes són els que exposa aquesta mostra dedicada als 30 anys de l'agrupació de Balls Populars de Cubelles. Els visitants podran descobrir els moments més destacats d'aquesta entitat, així com també els mateixos antecedents a la cultura popular a Cubelles, amb referències als primers capgrossos documentats l'any 1954. L'agrupació de Balls Populars de Cubelles va néixer amb l'objectiu d'agrupar i coordinar les 8 colles existents en aquell moment. Hi havia aleshores gegants i capgrossos, bastoners, panderos, pastorets, timbalers, ball de gitanes, dracs i dimonis. 30 anys després s'ha consolidat com l'entitat de referència de la Festa Major, incorporant noves colles i reunint entre 500 i 600 persones, entre balladors, col·laboradors i socis. Ens ho explica Clàudia Millán, que ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta mostra.
4: L'exposició en si no deixa de ser com un timeline, com una línia del temps de la història de l'agrupació. Vale? No pot explicar totes les coses que explica el llibre perquè seria impossible, però sí. He com intentat agafar com els punts més importants de cada època, no? I plasmar-ho en aquesta exposició. Llavors la gent que vagi podrà entendre una mica la història de l'agrupació, com ha anat evolucionant i com ha anat creixent, les colles que han anat acumulant cada any, els actes que hem anat fent o que han desaparegut. En aquella època l'agrupació era una entitat molt més petita del que és ara. Ara crec que arribem als 500 socis. En aquella època no era tan gran. I també la gent que va fundar l'agrupació era gent que estava molt motivada, es van ajuntar, era com una colla d'amics en aquell moment també. I tenien com moltes ganes de fer moltes coses. I van llançar com molts actes, com la xatonada, el quinto, la castanyada, el carnaval. Sortien a gairebé tots els actes que es feien a Cubelles i en feien de més, no?
5: Sí, sí.
4: Perquè si tenien com la voluntat de que fos una entitat que aglomerés moltes més coses que la Festa Major. Això, a la llarga, no s'ha pogut mantenir perquè al final existeixen moltes entitats, molta de la gent que estem a l'agrupació també estem en altres entitats i al final l'agrupació ha crescut tant que, i la Festa Major també, no és la mateixa Festa Major ara que als anys 90, no? La magnitud és molt més gran, llavors els esforços han quedat més en poder realitzar una Festa Major que no en poder fer tants actes durant tot l'any, que en seguim fent també, perquè coses en fem, sí.
2: Durant aquests anys, l'entitat ha impulsat iniciatives que avui formen part de la identitat festiva de Cubelles, com la construcció del Via Grot l'any 1998 o la creació de l'Assaig General el 2010. També ha treballat en la renovació del vestuari de les colles, la conservació del patrimoni festiu i la promoció d'una cultura popular oberta, participativa i inclusiva. La presidenta de l'agrupació, Clàudia Rodríguez, per la seva banda, destaca que aquest aniversari és el resultat de l'esforç i la dedicació de moltes persones que al llarg de 3 dècades han treballat de manera voluntària per mantenir viva la cultura popular de Cubelles.
5: Tenim un espai comú on ens trobem i on ens coordinem entre tots i segueix estant l'esperit, inclús ara molt més, hi ha moltes més colles que en el seu moment i al final es manté la mateixa idea i inclús va en augment. Sempre la intenció és anar incorporant nous membres, anar incorporant noves colles i seguir mantenint aquesta xarxa d'entitat com en el seu moment era l'objectiu, doncs aquest enguany segueixen el mateix. Però seguim fent moltes coses dintre del marc de lo que és celebració Festa Major, Setmana Cultural, Correfoc, tal. Però és cert doncs, que ha anat una miqueta a la baixa per aquesta segregació, potser podríem dir, amb les altres entitats, que et permet fer això. Tenim la sort de que a dia d'avui també existeixen moltes subvencions a nivell de Catalunya, la Diputació, la Generalitat també ofereixen moltes subvencions per formació, per restauració de material i tal, i això al final doncs, ens permet poder restaurar el nostre material que, com diem, tenim la nostra seu social a l'Escorxador, aprofitant, no? La Vinentesa és un espai doncs, que fa falta una reforma i fa falta un arranjament perquè no està en les millors condicions possibles, però amb tota la feina i col·laboració dels membres doncs, la mantenim activa i això doncs, fa que amb les coses climàtiques que hem viscut, no? Doncs que si una dana, que si les ventades, que si no sé què, dintre del mateix escorxador material també es fa malament, o sigui, es fa malbé, perdó, perquè no deixa d'haver-hi humitat, no deixa d'haver-hi doncs, tot el material, la pols i tot, i poder subvencionar aquestes coses doncs, són molts calés i és necessari doncs, trobar efectivitats per això.
2: Tot i els reptes que encara afronta l'entitat com la millora dels espais, el manteniment del material o la recuperació d'algunes colles que actualment no poden sortir, l'agrupació continua mirant cap al futur amb voluntat de créixer i d'incorporar noves generacions. La commemoració dels 30 anys coincideix, a més, també amb un any especialment significatiu per la cultura popular de Cubelles, amb la celebració de la 40 trobada de gegants i la incorporació d'una nova colla masculina de bastons, exemples del bon moment que viu l'entitat i del seu relleu generacional. L'exposició es podrà visitar fins al 31 de juliol en horari habitual al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35. L'entrada és gratuïta i és una oportunitat per descobrir o recordar la història d'una entitat que durant 30 anys ha estat una peça clau en la preservació i difusió de la cultura popular i tradicional de Cubelles. La Festa Pirata de Cubelles, celebrada del 17 al 19 de juliol al Passeig Marítim, ha tancat la seva novena edició amb una valoració molt positiva per part de l'Ajuntament. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Planes, ha destacat la gran afluència de públic, especialment divendres i dissabte, així com l'impacte favorable que l'esdeveniment ha tingut en la restauració, el comerç i els periodistes del municipi. Segons la regidora, el bon temps va contribuir a crear un ambient molt més favorable que el de l'any passat, marcat pel fort vent. Enguany, dos factors que han fet reduir les xifres d'assistència en algunes franges han estat l'onada de calor i la coincidència amb la final del Mundial de Futbol de diumenge. Malgrat aquestes circumstàncies, el balanç és satisfactori.
6: El clima ens va fastiguejar ja una mica l'any passat. Aquest any el clima ha sigut fantàstic. Tothom estava molt... Bueno, jo em vaig passar tot el cap de setmana, me l'he passat al passeig superbé, i era un ambient molt agradable. També va funcionar molt bé el tema de les habaneres, que era una de les novetats que havíem implementat aquest any. Superbé, la gent super a gust, van fer curt de cadires perquè la gent volia més, no sabíem quina resposta tindríem de la gent, i de cara a l'any que ve ficarem més cadires, ficarem més recursos perquè bueno, volem implementar aquestes habaneres al passeig.
2: Els establiments de restauració del Passeig Marítim han registrat una elevada ocupació durant bona part del cap de setmana i tant els restauradors com els periodistes han expressat la seva satisfacció pels resultats obtinguts, segons ha explicat la mateixa organització. Tot i que és difícil, diu la regidora Núria Planes, de quantificar amb exactitud l'impacte econòmic de la fira. Planes, però, considera que l'esdeveniment ha contribuït de manera significativa a dinamitzar l'activitat comercial de Cubelles. A més de les habaneres, també van tenir una bona acollida els concerts dels DJs, els tallers infantils, les escenificacions històriques i les activitats divulgatives sobre el passat pirata de Cubelles, organitzades amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. La festa havia arrencat dijous amb una conferència dedicada als beneficis històrics del port de Cubelles. Una novena edició que ha permès recuperar el volum de visitants de l'última festa celebrada abans de la pandèmia, l'any 2019, i que, segons l'organització, ha superat també les xifres de les edicions del 2022 i 2025. L'organització quantifica en 10.000 persones les que han passat pel recinte al llarg d'aquests 3 dies. La fira va reunir 30 parades d'artesania i alimentació i va oferir una àmplia programació d'activitats amb cercaviles, espectacles familiars, tallers infantils i recreacions històriques. La principal novetat d'enguany ha estat la cantada d'habaneres del grup Petita Habana i dissabte al vespre doncs, realitzava aquest acte, tot plegat acompanyat amb rom cremat, una activitat que va superar, segons Núria Planes, totes les expectatives i que va congregar un nombrós públic fins al punt que l'organització va haver d'afegir més cadires durant la actuació.
6: De fet, ja quan vaig venir a explicar la Fira Pirata, la programació, l'aposta musical era bueno, la novetat d'aquest any. Els DJs també molt bé, el que passa que, clar, el diumenge a la tarda, que hi havia la segona...
2: La final, no?
6: La final, contra... sí, la final d'Espanya, doncs la gent... Bueno, de fet, els hi vam donar llibertat a la gent que tanqués les parades quan veiessin que la gent s'anava retirant del passeig, i els hi vam donar aquesta llibertat i sí, la gent se va anar retirant i tothom se va anar a veure el futbol. Però malgrat això, tots els restauradors, totes les parades que vaig estar parlant amb uns quants, la veritat és que tothom estava molt content, que divendres i dissabte hi havia moltíssima gent al passeig i els resultats han sigut molt bons.
2: En definitiva, una festa pirata de Cubelles que recupera les xifres prepandèmia i que ja prepara una edició molt sonada, la del desè aniversari, la que l'any que ve consolida novetats com la cantada d'havaneres. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluc, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
7: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica, clàssica, contemporània, per això que parla una mica d'això, de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
8: Però esteu vius?
7: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
8: És aquella del llim, exactament, dels llims.
2: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
9: És un paper molt agraït, estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta, al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més han estat molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
2: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
10: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
8: Però molt dolenta.
10: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Direm que és força dolenta. I no sé, i que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
2: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluc. Escoltem-lo.
11: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
2: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
0: Una família de Cunit ha denunciat públicament un cas de racisme cap al fill de 9 anys a la piscina municipal de Cubelles per part de dues usuàries, també menors d'edat. Segons ha relatat a Ràdio Cubelles, Sandra Nicolau, mare del nen afectat, després de participar aquest dissabte passat al matí en un torneig al poliesportiu de Cubelles, van anar a la piscina i en coincidir amb unes altres nenes, que tindrien entre 9 i 13 anys, van començar a rebre comentaris relacionats amb el color de pell del seu fill.
12: La seva primera impressió al veure el nostre fill, que és de color i orgullosos del color que té el nostre fill, comencen a cridar davant nostra chocolate con leche, chocolate con leche, café con leche, i tot seguit comencen a cantar la cançó de la famosa cançó del Colacao, de ese Colacao, desayuno y merienda. Clar, nosaltres al principi no interferim perquè pensem que bueno, no anava dirigit al nostre nen. Sí que és veritat que ens donem compte que sí que va dirigit a ell en el moment que nosaltres anem donant voltes a la piscina i cada cop que ens apropem ho canten més fort i més alt, perquè cada cop que ens apropaven era més alt i més dur, perquè hi havia moments que no tenien ni la vergonya de dissimular, és que directament el miraven a la cara i li cantaven a la cara ese Colacao, desayuno y merienda.
0: Malgrat l'estupor i la indignació inicial, la família va mantenir la calma i, sobretot, va optar per protegir el nen amb comentaris positius. Però veient que les altres nenes mantenien l'actitud racista, van demanar ajuda a la socorrista de la piscina, que va col·laborar de seguida i va aconseguir frenar l'agressió verbal. La mare assegura, però, que en cap moment l'altra família els hauria demanat disculpes.
12: Decidim demanar ajuda a la socorrista en aquell moment. I bueno, en aquell moment anem a la socorrista ens ajuda. La veritat que no puc dir res dolent de la socorrista perquè l'actuació la va fer bé. Sí que he llegit comentaris i tal que les havia d'haver d'expulsar, però bueno, és que al final suposo que en aquell moment són situacions que et quedes una mica en xoc perquè no saps el que fer. I bueno, ens trobem que ella va anar a parlar amb les nenes i tal, i ens trobem que també va parlar amb la mare. I la situació va ser que la mare l'únic que va fer és dir-les a les seves filles que es callessin, però no van tenir ninguna la vergonya de venir a demanar-li perdó, ni disculpes, ni al meu fill ni a nosaltres com a pares.
0: La família alerta que aquests comentaris racistes van afectar l'ànim del nen.
12: Un nen de 9 anys, aquesta situació... clar, els deixa en un estat de vulnerabilitat increïble. El nostre fill va sortir de la piscina superxafat, va arribar a casa, no va voler sopar, es va ficar a dormir directament i nosaltres vam escoltar comentaris del nostre fill dient que a tothom li feia fàstic ell. Nosaltres vam intentar pues, parlar amb ell que no fas fàstic, que ets una persona increïble i que el teu color de pell no et defineix com a persona. M'entens? Jo també soc de color, que soc la seva mare, i bueno, jo de petita també he rebut comentaris racistes, però sí que és veritat que he de dir que mai m'he vist en una situació així.
0: I la mare considera que aquestes actituds entre menors són intolerables, per això s'han volgut posar en contacte amb Ràdio Cubelles per fer-ho públic.
12: I és un tema que crec que hem de començar a conscienciar la gent en el tema de ficar-se amb els altres i sobretot amb el color de pell, en l'ètnia, la raça i el que sigui. Però bueno, denunciar això, hem decidit també fer pública la notícia tant al Facebook com a altres.

0: a la piscina municipal, volem rebutjar per part de l'Ajuntament comportaments i faltes de respecte a qualsevol persona. Creiem que són inadmissibles i bueno, per part nostra ja es va aclarir tant amb el personal del poliesportiu municipal com amb el personal de socorrisme que hi havia en aquest moment. Es va tractar aquest cas i esperem que ningú, cap cas més com el que va haver, doncs es torni a produir en aquests termes.
1: L'últim informe de SOS Racisme recull que han atès un total de 583 situacions de racisme a Catalunya de més de 70 municipis diferents. L'organització també lamenta que 7 de cada 10 situacions de racisme no es denuncien. El govern local es planteja instal·lar un pont de fusta provisional a la desembocadura per la lentitud del Ministeri. El regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, també ha avançat en una entrevista a Ràdio Cubelles que es faltaran tan aviat com puguin un camí que connecta les Estoreres i el segon sector de Mastrader per la complexitat de restaurar el pont del Salze. El govern municipal ha enviat aquesta setmana una carta al Ministeri per la Transició Ecològica perquè acceleri la tramitació i l'execució de la restauració del pont de fusta que creuava la desembocadura del Foix. L'Estat ja va informar fa uns mesos a l'Ajuntament que aquest projecte seguiria la via ordinària i que, per tant, els terminis no serien immediats ni urgents. Així tot, l'executiu local ha tornat a insistir de la importància, pel que fa al medi ambient i també socialment, de recuperar aquest pas tan aviat com sigui possible.
2: Nosaltres què hem fet mentrestant? Doncs intentar pressionar el govern d'Espanya i el secretari d'Estat de Medi Ambient, és a dir, per part nostra, doncs hem enviat una carta dirigida ja a la ministra. Avui mateix doncs hem enviat ja aquesta carta una mica desesperada, no? I també al secretari d'Estat de Medi Ambient, doncs demanant, si us plau, que donguin prioritat a aquesta infraestructura, que mirin d'accelerar aquest tràmit que ara és ordinari, però que no ens passem 3 anys o 2 anys per poder tornar a tenir aquesta infraestructura.
1: Un any després de la riuada i veient les intrusions de gent que està patint l'espai natural de la desembocadura, segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué en una entrevista a Ràdio Cubelles, estan estudiant des del govern municipal encarregar un projecte d'instal·lació provisional que pugui accelerar la restauració del pont de fusta.
2: Hem demanat un pressupost per un pont provisional, un pont, diguem-ne, per poder donar el servei mentre ells fan aquell tràmit. I també els hi hem posat amb aquesta carta, dient, escolteu, mentrestant nosaltres hem demanat aquest pressupost, que com a vosaltres que sou els que disposeu la infraestructura, doncs hauríeu d'assumir aquest cost, entenc, però que doncs, donant una mica de resposta o de solució temporal mentre no tenim aquest projecte definitiu.
1: I en relació amb com hauria de ser el pont definitiu que construeixi el Ministeri, el govern local aposta per una opció semblant, per exemple, a la que es pot trobar en llocs com el Delta de Llobregat, que són uns ponts més respectuosos amb l'entorn i que tenen opcions per fer avistament d'aus.
2: Demanar una mica la carta als Reis, a nosaltres ens agradaria, evidentment, que hi hagués una part apantallada, tal com hi ha a la zona natural del Delta del Llobregat, una zona apantallada, que hi hagués uns heights, no?, per poder fer avistament d'aus, com també en el seu moment doncs, ja havíem parlat també natural de la Generalitat, però jo crec que ara seria el moment de redactar aquest pas amb les millors condicions possibles. Veurem què és el que farà el Ministeri. El que sí està clar que serà una tipologia de pas que serà allò que diem desmuntable, és a dir, que si ve una riuada se'l pugui endur, que no sigui un obstacle important.
1: Una altra infraestructura d'ús públic desapareguda amb la riuada de l'any passat és el pont del Salze per entrar i sortir de les Estoreres. Des del juliol del 2025, els veïns d'aquesta zona, pendent de regularitzar urbanísticament, tenen un sol accés pel carrer de la Sotzena de Mastrader. Un cop detectades les dificultats

0: dificultats administratives de restaurar el pont de manera urgent, ja que no és de titularitat municipal, la prioritat del govern local ara per ara serà asfaltar un tros de camí al carrer de Montardo que d'aquesta manera connecti amb el segon sector de Mestreder, sobretot per donar una segona via de sortida en casos d'emergència. Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic i Infraestructures.
1: Al carrer Montardo hi ha un camí que se'n va fins a Mestreder 2 que les properes setmanes estem intentant d'arranjar aquest camí, ja tenim el pressupost i ara doncs, hem de fer a través de l'Associació Catalana de Municipis fer l'encàrrec per poder posar asfalt en aquest camí per si hi hagués una emergència doncs, hi hagués una segona via d'escapament. I això ara mateix és el que ens treu una mica la son, perquè malauradament veiem doncs, cada dia incendis, veiem doncs, que la gent es queda atrapada i aquí només hi ha una via d'escapament i això sí que a nivell de govern ens preocupa molt.
0: En paral·lel, en relació amb el pont, l'Ajuntament ara ja disposa de la documentació per acreditar l'ús públic del camí, per poder reclamar-lo i d'aquesta manera encarregar un projecte per construir un pont nou allà al Salze, tal com ha revelat el regidor Josep Maria Hugué.
1: Però la gran notícia és que estem en condicions de poder començar aquest tràmit que fa 3 mesos enrere, abans de tenir aquest estudi del geògraf, no ho podíem dir perquè no ho podíem documentar. A dia d'avui ho podem documentar i doncs, hem iniciat ja aquest expedient i esperem que en un parell o 3 mesos doncs, puguem acabar inscriure el registre de la propietat i començar a demanar el projecte. Tot això, evidentment, costa explicar-li a la població perquè tot això es va dilatant en el temps, però desgraciadament el procés administratiu és així i no podem escurçar-ho.
0: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, Josep Maria Hugué també explica com avancen les reunions amb l'Agència Catalana de l'Aigua en relació als projectes previstos per reduir la inundabilitat de la part baixa del riu o també de cara a la gestió de l'aigua de l'embassament.
2: Anem a donar inici al ple 2026/7 de la legislatura 2023-27.
0: Les protestes veïnals i les de la policia local han marcat el ple de juliol celebrat aquest dimarts. La sessió ha quedat aturada durant un quart d'hora i amb la represa encara ha patit algunes interrupcions puntuals. El centre social Joan Roig i Piera s'ha omplert de gom a gom coincidint amb el ple municipal per una convocatòria espontània crítica amb el nou sistema de recollida de residus. La crida anònima s'havia anat compartint a les xarxes socials o en missatges de mòbil i n'havien fet difusió partits com Esquerra Republicana o la CUP en els seus perfils.
2: Em deixen parlar, sisplau?
0: L'enrenou a la sala ha obligat a suspendre temporalment la sessió per petició de la secretària i s'ha fet una reunió amb els portaveus dels grups municipals en un altre lloc. Al cap d'un quart d'hora, l'alcaldessa Rosa Fonoll, d'acord amb la resta de partits, ha decidit reprendre el ple. Malgrat que en l'ordre del dia no hi havia cap punt vinculat a la recollida de residus, després de la insistència dels assistents i els comentaris que havia fet l'oposició, el regidor Josep Maria Hugué ha parlat d'aquesta qüestió.
3: Ja que vostès també han tret el tema a les brosses i per respecte doncs, a la gent que avui són presents i per respecte i de la gent doncs, que avui amb tot el seu dret doncs, de manifestar-se l'oposició doncs, amb el nou sistema de recollida d'escombraries, jo el que els demano és una mica de paciència, ser... Si em permeten...
0: Des de l'oposició, tots els grups han donat suport als manifestants presents al centre social i alguns han responsabilitzat directament el regidor Josep Maria Hugué del que consideren una mala gestió del sistema de recollida de residus. Sentim, per exemple, els regidors Robert Monzonis de Junts per Cubelles, Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular.
4: La veritat és que quan vostè ha volgut donar una explicació a la ciutadania sobre el desastre de les escombraries, no m'esperava que l'únic que li demanaria a la ciutadania fos que tingués més paciència, perquè la paciència s'ha acabat. que no ho veu que s'ha acabat la paciència. Llavors, vostè el que hauria de fer és demanar disculpes i marxar.
5: Estan governant d'una manera molt autoritària. Els hi estem dient contínuament, a cada ple, i els hi diem. Quan van presentar un pressupost tard i molt malament, no van fer cap audiència pública. Potser, a lo millor, si haguessin fet una audiència pública, tota aquesta manifestació hagués anat allà i no tindríem aquest pollastre, i aquí estaríem per la feina que hem de fer.
6: Hoy tenemos el mejor ejemplo aquí de para lo que sirven las subidas. Nos hemos visto duplicado el recibo de la basura, duplicado, y ¿cómo está el servicio que tenemos? Pues aquí está como está. Hoy estamos aquí precisamente para defender, todos somos vecinos de Cubellas y todos queremos una mejoría para el municipio. Y como tal, hemos de ver y aprender de los errores. Esto no está funcionando, las ratas se pasean por la calle.
0: El regidor Hugué ha reconegut que calen millores i ha anunciat que estan treballant en l'augment de punts de contenidors, tot i que també ha demanat que es tracta d'un model que necessita la col·laboració de la gent.
3: Hi ha certs punts que cal millorar, i cal millorar. De fet, estem treballant amb un increment de punts de recollida, hem reforçat certs punts de recollida i ho vam dir des del primer minut, necessitem també la col·laboració de tots vosaltres. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris.
0: A mitja sessió plenària hi ha hagut una altra protesta quan un grup d'agents municipals fora de servei han desplegat una pancarta on s'ha pogut llegir el lema "Policia de Cubelles oblidada pel govern". En relació amb les decisions que s'han votat al ple d'aquest dimarts, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha aprovat l'increment de l'aigua d'un 27%, un augment que, tal com ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, ja estava previst en les ordenances i estava també recollit en les condicions de la concessió, signades el 2024. A la pràctica, en un rebut mitjà d'una casa de Cubelles, que paga habitualment 64 euros trimestrals, per exemple, doncs notaran un encariment d'uns 3 euros aproximadament, és a dir, poc més d'un euro mensual o 12 euros en el conjunt de l'any. Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic, ha afegit, a més, que l'actualització de tarifes ha d'ajudar a tenir més recursos per les inversions i millores previstes en el contracte.
3: Jo crec que és important parlar de la part positiva. En aquest cas tenim un contracte de l'aigua que ens permet fer inversions. De fet, el mes de setembre començarem a Mastreder una inversió de 1 milió d'euros per tal de donar solució als molts problemes que hi ha d'aigua corrent a la zona de Mastreder. També està previst a principis del 2027 a començar amb la construcció del tanc de tempesta del carrer Millera.
0: Els grups de l'oposició, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, han votat en contra d'aquesta actualització de les tarifes de l'aigua. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha posat en dubte la capacitat del govern municipal per fer realitat les inversions vinculades al contracte.
7: Sí que estem molt contents que facin inversions a aquest municipi, només faltaria. El que passa és que quan la gestiona vostè es fan tard malament amb sobrecostos i al final no acaben resolent els problemes inicials. Bueno, però tot i així, aquest govern torna a portar a ple una nova pujada que acabaran pagant els veïns i les veïnes de Cubelles. Avui és l'aigua i van ser altres tributs, i el patró sempre és el mateix. Quan falten recursos, la solució és cobrar més a la ciutadania. Un problema que és que la gent veu com els rebuts no paren de pujar, però costa molt veure una millora equivalent als carrers.
0: I Jorge Mena, el portaveu de Vox, ha subratllat l'increment acumulat des de l'entrada en vigor del nou contracte de l'aigua.
8: De la tasa de l'aigua, una subida que ja se aprovó hace dos meses, una subida del 27,5%, pero desde las tarifas iniciales en 2024 el total de la subida es ya un 54%. Al final van a condenarnos a los cubellenses a tener que fregar los platos con whisky, que va a salir mucho más barato que con el agua.
0: En el mateix ple d'aquest dimarts també s'aprovarà la designació dels dies festius per l'any 2027, que seran el 30 de juliol i el 16 d'agost. I en l'apartat de les mocions, la proposta de la CUP de rebutjar el bloqueig dels Estats Units contra Cuba s'ha aprovat amb els vots a favor d'Unitat Covellenca, el PSC, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú i la CUP, les abstencions del PP i Junts per Cubelles i el vot en contra de Vox. L'altra moció, que reclamava l'elaboració d'un protocol municipal contra la multireincidència, proposta de Vox, no ha prosperat. En la part final del ple, després dels pregs i preguntes, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha presentat la seva renúncia i s'ha acomiadat de l'Ajuntament. Ramon García ha estat confirmat com a cap de llista de la CUP el 2027. Qui prendrà el relleu de Dani Pérez com a regidor en els plens el que queda de legislatura ha estat escollit també com a candidat dels independentistes a les eleccions municipals. Hem pogut parlar amb els dos protagonistes, tant en Ramon García com el fins ara regidor Dani Pérez, uns minuts abans del ple municipal d'aquest dimarts. El ple d'aquest dimarts, corresponent al mes de juliol, és l'últim de Dani Pérez com a regidor de la CUP, el que ha ocupat doncs, aquest càrrec des de que va començar a tenir representació la CUP a l'Ajuntament de Cubelles, doncs, farà el relleu de cara a les sessions que quedin per acabar la legislatura. Per tenir-ne més detalls i també doncs, que ens faci una valoració de com ha anat tot això i els motius de la renúncia, doncs parlem amb Dani Pérez, regidor de la CUP fins aquest dimarts. Gràcies per atendre'ns.
9: Hola, moltes gràcies a vosaltres. A veure, els motius de la renúncia són clars per la CUP d'això, de ser regidor, ser un càrrec públic, ja sigui aquí o en altres administracions, no és ni una feina, ni una manera de fer, ni res. És un pas provisional per servir directament a la ciutadania, per no acomodar-se i sempre estar amb l'esperit aquest lluitador i reivindicatiu i amb totes les piles carregades per l'objectiu que és treballar per la ciutadania única i exclusivament. Aquest és el motiu de la renúncia. O sigui que, en veritat, no és que sigui ben bé una renúncia, sinó que és un relleu cap a un altre company o companya, no? Què hem estat fent fins aquí durant aquests 7 anys? Bueno, doncs vam estar els 2 primers anys de legislatura una mica a l'expectativa, veient com, clar, érem nous, jo no m'he dit mai això, jo no sabia com funcionava i veure com funcionava tot. Després, per sort o per desgràcia, vam tenir l'oportunitat d'entrar a govern, que aquí sí que ja va ser una època d'aprenentatge molt bona, perquè vam saber i vam conèixer de primera mà com són les persones que hi ha allà, quins són els seus objectius, les seves prioritats, com es treballa, com ho fan de bé o com ho fan de malament, quines trampes fan servir doncs, per dissimular o intentar quedar bé. I aquests 2 anys d'aprenentatge van ser durs, però han sigut molt fructífers perquè ens ha portat que aquesta segona legislatura, que també hem sortit, doncs saber ja quines pedres havíem de picar per trobar informació, per trobar documentació, intentar doncs, aportar aquestes irregularitats que estan demostrades, però que al final un jutge haurà de verificar si són penalment verificables o no, i això és el que hem estat fent. Resumint, em sembla que totes les CUPs de tot arreu sempre diem que venim a obrir claixos i aixecar catifes i treure la merda, i això és el que realment hem fet a Cubelles, però literal, i ara jo crec que pel que conec el Ramon, si s'esperen que les coses aniran millor, a mi em sembla que aniran a pitjor per ells, però molt millor per la ciutadania.
0: Bé, doncs parlem amb en Ramon García, que serà el pròxim regidor de la CUP de Cubelles. Bé, en quin moment doncs, preneu la decisió que siguis no, l'encarregat de rellevar Dani Pérez, tenint en compte doncs, que a la llista encara hi havia doncs, alguna altra persona entremig? No sé, expliques també com vau prendre aquesta decisió i també doncs, com t'ho prens.
10: Bé, doncs el projecte de la CUP és un projecte viu, és un projecte que va més enllà de les persones individuals, que va de projectes col·lectius i compartits amb tota la ciutadania i doncs per en aquest aspecte els relleus són una cosa habitual i jo tampoc tinc la voluntat d'eternitzar-me dins l'Ajuntament i tampoc tinc cap voluntat d'estar més temps al que està tant Dani i doncs per tant això és una cosa que continuarà sent així com és a la resta de municipis on la CUP té presència a les institucions. I dit això, jo agafo aquest càrrec doncs, amb la responsabilitat i amb la il·lusió de que ja fa uns mesos que vam celebrar una assemblea extraordinària per decidir aquest relleu, quan en Dani va comunicar que tenia aquesta voluntat de deixar de banda el càrrec, i doncs toca assumir-ho quan a mi se'm proposa com a candidat, ja no només per estar durant aquest mandat, sinó també per encapçalar les properes llistes municipals, doncs, per tant, amb coratge i amb responsabilitat per fer una CUP forta, transformadora i que de veritat tregui tot el potencial que té el nostre poble.
11: Per tant, ens confirmes també que està presa aquesta decisió de cara a la pròxima candidatura?
10: Sí, sí, en un principi van ser votacions que es van fer de manera separada, perquè evidentment la CUP com a projecte viu també té altres membres que venen després de formular les llistes electorals, i en les dues va ser per unanimitat en una de les assemblees amb més participació que hem tingut a Cubelles des de que va ser fundada la nostra assemblea local. Doncs per tant, toca assumir aquest repte i anar-hi cap allà al maig de l'any vinent.
11: I també, doncs, com t'enfrontes a aquest final de legislatura en què, evidentment, doncs, la política va pujant una mica de to, no? A més, segurament, no? A mesura que es va acostant aquesta data de les eleccions, quins creus que són els temes més importants que ha de treure la CUP en els plens o en aquests pròxims mesos?
10: Doncs, evidentment, ser el relleu del Dani, doncs, també és complicat, perquè sent el que havia de ser el partit més petit s'ha convertit en el cap de l'oposició, i nosaltres volem seguir liderant l'oposició, volem seguir liderant aquesta nova manera de fer, volem dir-li al govern que s'ha acabat el poder fer i desfer a la seva voluntat sense que ningú s'assabenti. Quan la CUP hi és, dèiem que passaven coses i han passat coses, tot això s'ha acabat, la corrupció ha de ser una cosa del passat i ara volem construir una alternativa en propositiu per construir un poble millor i a la base de les veïnes i també de les entitats del teixit associatiu que nosaltres creiem que dona vida a Cubelles i que el govern actual té totalment oblidat.
11: Bé, no sé si vol afegir res més.
10: Bé, doncs això, que el que queda de mandat, simplement, doncs la CUP estarem concentrades en fer aliances amb el teixit associatiu, en recollir les seves propostes, ja que nosaltres volem ser el seu altaveu dins de les institucions. Nosaltres volem ser una eina útil per a la ciutadania, i la ciutadania organitzada és la manera que tenim nosaltres de recollir la seva veu i les seves voluntats.
11: Moltes gràcies.
10: A vosaltres.
12: Albo Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves es faran el 29 d'agost al matí. I aquella mateixa tarda tindrà l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi. Assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
13: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
14: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
13: I 4 anys més tard encara
14: aquí
13: seguim
14: aquí.
13: Perquè és que de debò que el món del pubillatge, un cop entres, crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
14: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
12: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els 2 anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
14: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entre setmana per preparar que a una neu, per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui... En
13: família.
14: Sí, en família.
13: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
14: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
12: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009. Per tant, tenen entre 17 i 23 anys. Mentre que la categoria infantil, les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019. Tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'oficina de turisme.
15: El Festival del Club Patinatge Artístic Cubelles va tancar la temporada amb un gran èxit de participació i emoció. El bosc encantat en les 4 estacions va omplir el pavelló municipal en una vetllada que el club qualifica d'èxit rotund. I és que l'entitat fa un balanç molt positiu del festival de final de temporada celebrat aquest dissabte al pavelló poliesportiu municipal. L'espectacle, El bosc encantat en les 4 estacions, va reunir prop de 115 patinadores i patinadors i va omplir completament les graderies en una nit marcada pel gran ambient i l'alt nivell de les actuacions. El públic va respondre de manera massiva a la proposta del club, fins al punt que el pavelló va registrar un ple absolut, sense cap seient lliure. Les 57 patinadores del Club Patinatge Artístic Cubelles, juntament amb els clubs convidats, van oferir un espectacle que va combinar música, il·luminació, escenografia i coreografies treballades durant tota la temporada. La presidenta del club, Alexandra Pérez, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la jornada, explicant que va anar tot superbé, va sortir tot sobre rodes i mai millor dit, ha explicat amb un somriure. Pérez també ha destacat la gran resposta del públic, així com la visita, d'entre d'altres, la Federació Catalana de Patinatge, que va felicitar el club per la seva organització. Precisament l'única queixa que van registrar va ser la calor, i és que les altes temperatures van ser un únic inconvenient d'una vetllada que esportivament i organitzativament va superar les expectatives del club. Malgrat això, l'ambient festiu i l'entusiasme tant dels participants com dels espectadors va convertir el festival en una gran celebració del patinatge artístic. El festival va servir per posar el punt i final a una temporada molt positiva del Club Patinatge Artístic Cubelles després de mesos d'entrenaments, competicions i bons resultats. A més, cal veure la diferència de l'any passat quan la Dana va obligar a ajornar aquest esdeveniment que es va acabar realitzant el mes d'octubre. Enguany el club ha pogut gaudir d'una festa completa que ha consolidat doncs, el festival com una de les cites més esperades de l'estiu esportiu a Cubelles. Després d'aquest èxit i d'aquesta edició, el Club Patinatge Artístic Cubelles ja comença a mirar cap a la propera temporada amb la satisfacció d'haver tancat el curs amb una nit que difícilment oblidaran les patinadores, els familiars i els aficionats que hi van assistir.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
16: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
17: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
12: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
0: bon
12: Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
12: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
17: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Encetem el programa d'avui amb una sardana que ens porta a Mollet del Vallès, d'un compositor local, Àngel Catafau i Salvó, Aires Molletencs, que interpretarà la Cobla Montgrins.

Hem escoltat la Copla Montgrins amb aires mulletencs d'Àngel Catafau i Salvó. Escoltarem tot seguit la Copla Principal de la Bisbal amb una magnífica sardana d'un dels nostres grans compositors, Manuel Saderra i Puigferrer. És del 1944 i la va dedicar a la seva esposa, Fausta.

La cobla La Principal de la Bisbal ha interpretat Fausta, una gran composició de Manuel Serra i Puigferrer dedicada a la seva esposa.

Estimats oients i seguidors, aquesta setmana hem fet una segona selecció de sardanes d'un CD publicat molt recentment per la Cobla Montgrins, que porta per títol Cobla Virtuosa, del qual podem gaudir amb la col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya. Conté sardanes obligades que esperem que gaudiu amb aquesta gran cobla i són peces a les quals destaquen especialment alguns instruments solistes. Tot seguit tenim una obra amb protagonisme d'un instrument poc habitual per les obligades, el trombó, del compositor de Perpinyà, Michel París i Forns. Un trombó nostàlgic, amb la Cobla Montgrins.

Era la sardana Un trombó nostàlgic, de Michel Paris, un autor de Perpinyà, professor de clarinet que ha tingut medalla d'or de clarinet i tible. A continuació, una obligada de contrabaix de 1990 del compositor Martirià Font, Rondinaire.

Era una obligada de contrabaix del compositor banyolí Martirià Font, rondinaire. Tot seguit, una obligada per a dues tenores del 1979 de Conrad Rafart, instrumentista de la Cobla Montgrins. És el duo de Taurus, que interpreta com a solista junt amb el seu company Quim Reixach.

Era una obligada per a dues tenores, el duo de Tauros, de Conrad Rafat, i amb la interpretació com a solistes del propi autor i Quim Rechac, els dos tenores de la Montgrins. La sardana que tenim a continuació té com a solista el Tiple. És del 2022 i el seu autor és Jordi Vilaró, intèrpret de la Cobla Montgrins, que va compondre aquesta peça expressament per incloure-la en aquest CD i per ser interpretada en companyia de David Bondia, el seu company de títol. Porta per títol Un món oníric, un homenatge als somnis.

Acabem d'escoltar Una brigada de tiples, un món oníric, de Jordi Vilaró amb la Cobla Montgrins i el seu duet de tiples, Jordi Vilaró i David Bondia. Amb la Cobla Montgrins escoltarem a continuació una brigada de flabiol d'un històric d'aquest instrument i fundador de la Cobla de Torroella de Montgrí, Pere Rigau, anomenat Barretó, una rialleta, una composició enregistrada pel mateix Pere Rigau l'any 1906 en disc de pedra.

Ha estat una obligada de flabiol, una rialleta, de Pere Rigau Barretó, una sardana que van adaptar destacats compositors com Jordi León, Bernat Castillejo i Marcel Sabater. I tancarem aquesta selecció d'obligades enregistrades per la Cobla Montgrins amb una de trompeta i fiscorn del 1996, d'un compositor de referència també en les obligades, Ricard Viladesau. És Atrevida.

Hem escoltat Atrevida, una obligada de trompeta i fiscorn d'un gran compositor especialista en aquestes peces, Ricard Viladesau, amb la Cobla Montgrins.

Anem a l'espai que dediquem a compositors dels quals aquest 2023 es compleixen 100 anys del seu naixement. Avui serà Lluís Albert, nascut a Barcelona l'any 1923, però amb ascendència familiar de l'Escala, que ens va deixar l'any 2021. Escoltarem la seva sardana Placidesa, que serà a càrrec de la cobla Cadaqués.

Bé, doncs estem ja a la part final del nostre programa. Esperem que us hagin agradat les sardanes que hem triat per avui i esperem que també que ens acompanyeu de nou la setmana vinent, escoltant la nostra estimada música de cobla. Avui acabarem amb referència a dos compositors amb dues sardanes. Primer serà Domènec Moner, de qui enguany es compleixen 20 anys de la seva mort. D'ell escoltarem Aimada Joaquima, del 1921, que interpretarà la cobla Ciutat de Girona.

ha estat la cobla Ciutat de Girona amb Aimada Joaquima, de Domènec Moner, compositor que va néixer a Lloret de Mar l'any 1907 i va morir a Sant Pere de Ribes l'any 2003.

I per finalitzar el nostre espai, escoltarem una sardana del compositor de Palamós, Amadeu Cuadrado, que ens va deixar l'any 2017 i enguany es compleixen 90 anys del seu naixement. És una dedicatòria a la seva vila del 2011, 50 anys de bàsquet a Palamós, i la podrem escoltar amb la Copla Montgrins. Acomiadarà avui el nostre Dansa Viva. Bon cap de setmana i a reveure!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Comencem ja amb el repertori que he preparat per avui i serà amb Beethoven, amb un fragment de la simfonia número 5 en do menor opus 67, Andante con moto. És l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la OBC, dirigida per Lawrence Foster.

Després d'escoltar aquest fragment de la Simfonia número 5 amb do menor de Beethoven, anem ara a un altre dels grans, grandíssim Mozart, el compositor de Salzburg. Serà un fragment del concert per a piano número 24 en C menor, l'Allegro. L'interpreta la Filarmònia Orquestra dirigida per Herbert von Karajan i el pianista solista és Walter Gieseking.

Hem escoltat un fragment del concert per a piano número 24 de Mozart i a continuació, a més de gran música, ens acompanyaran grans veus. Començarem amb tres àries de Puccini, de la seva òpera Manon Lescaut, amb la soprano Amarilli Nizza. Són In quelle trine morbide, L'ora o tirsi i Sola perduta abandonata, amb l'orquestra del Borac Teatre d'Ostrava, i el director és Gianluca Martinengi.

Hem escoltat tres àries de Manon Lescaut de Puccini amb la soprano Amarilli Nizza. I a continuació, un gran tenor, Luciano Pavarotti, que ens interpretarà una ària de Manon de Massenet amb l'acompanyament de la Royal Philharmonic Orchestra, l'Orquestra Nacional de la Gran Bretanya, dirigida per Daniel Gatti. I després un baríton, un gran baríton, Walter Berry, que interpretarà una peça de Don Giovanni de Mozart, Madamina, El catàlogo i questo.

Han estat dues àries amb dues grans veus, el tenor Luciano Pavarotti i el baríton Walter Berry. A continuació tenim el compositor català Enric Granados, també un compositor representant de la música espanyola, amb dues peces, El mirar de la maja, amb la soprano Pilar Lorengar i el pianista Miguel Zanelli, i a continuació l'intermedi de Goyescas, que serà amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Espanyola dirigida per Odón Alonso.

Eren dues composicions d'Enric Granados, una amb acompanyament de la veu de Pilar Lorengar i el pianista Miguel Zanelli i l'intermedi de Goyescas. I anem acabant, ho farem amb el compositor austríac Johann Strauss i de l'opereta El baró gitano, l'obertura, que interpretarà l'orquestra de l'Òpera Estatal de Viena.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

El meu únic amor ha nascut del meu únic odi. Amb aquesta frase, la tragèdia d'avui ens obre la porta a una història marcada pel desig, la presa i una enemistat que pesa més que els sentiments de dos joves. Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquest capítol ens acostarem a una de les obres més universals, Romeo i Julieta. Una història d'amor, sí, però també una història sobre famílies enfrontades i decisions que es prenen massa aviat, sense saber què poden provocar. Vet aquí que una vegada hi havia dues famílies nobles de Verona, separades per un odi antic, els Montesco i els Capuleto. Ningú ja recorda bé com va començar la seva rivalitat, però tothom pateix les conseqüències d'aquesta enemistat. Els criats es barallen pel carrer, els joves busquen provocacions i la ciutat viu pendent d'un conflicte que sembla no tenir fi. Enmig d'aquest món apareix Romeo, un noi sensible i apassionat, que pertany a la família dels Montesco. Al principi de l'obra, Romeo sembla enamorat de Rosalina, però tot canvia quan entra d'amagat en una festa dels Capuleto. Allà coneix a Julieta, una jove que pertany a la família rival, els Capuleto. I aquí és on neix el gran conflicte de la història. Romeo, un Montesco, s'enamora de la filla dels Capuleto. Entre ells neix un amor immediat, intens i gairebé impossible. La famosa escena del balcó no és només una declaració romàntica, sinó el moment en què tots dos entenen que el seu cognom els separa més que qualsevol mur. Romeo no és només Romeo, és Montesco. I Julieta no és només Julieta, és Capuleto. Amb l'ajuda de l'eclesiàstic Llorenç, els dos joves es casen en secret amb l'esperança que aquesta unió pugui posar fi a l'odi de les seves famílies. Però la violència torna a aparèixer. Mercutio, amic de Romeo, mor en una batalla amb Tibalt, cosí de Julieta, i Romeo, ple de ràbia, mata Tibalt. A partir d'aquí, la història es precipita, ja que Romeo és desterrat i Julieta és pressionada per casar-se amb Paris, un altre noble de la ciutat. Per escapar d'aquest futur imposat, Julieta pren una poció que la fa semblar morta. El pla havia de permetre-li fugir amb Romeo, però el missatge no arriba a temps. Romeo creu que Julieta ha mort i decideix morir al seu costat. Quan Julieta es desperta i el troba sense vida, també es treu la vida. Només aleshores, davant la pèrdua dels fills, Montesco i Capuleto entenen el preu absurd del seu odi. Romeo i Julieta és una tragèdia perquè l'amor no fracassa per falta de sentiment, sinó perquè neix dins d'un món que ja estava trencat abans que els protagonistes es coneguessin. Shakespeare no presenta només dos enamorats, sinó dues famílies atrapades en l'orgull. Per això és important remarcar-ho bé. Romeo és Montesco i Julieta és Capuleto. Aquests cognoms funcionen com una condemna, ja que els personatges volen estimar-se com a persones, però la societat els obliga a representar un bàndol. Al final d'aquesta història, no només es parla d'un amor impossible. També ens diu que l'odi entre famílies pot acabar destruint allò més bonic abans que ningú pugui evitar-ho. Per això, encara avui, Romeo i Julieta ens continuen emocionant. A continuació, fem el moment musical d'aquest episodi. Si parlem de Romeo i Julieta, avui la cançó escollida és Love Story de Taylor Swift. La cançó juga amb l'imaginari dels amants prohibits i amb la idea d'un amor que han de superar l'oposició dels altres. Però també fa una cosa interessant, ja que converteix la tragèdia en un relat més lluminós, gairebé de conte modern. A diferència de Shakespeare, Taylor Swift imagina una sortida esperançadora. Allà on l'obra original acaba mort, la cançó busca un final on l'amor pot ser acceptat. És com si la cultura popular hagués volgut donar a Romeo i Julieta l'oportunitat que Verona els va negar. També podem recordar una versió musical molt popular en castellà, Romeo i Julieta, interpretada per Carina a finals dels anys 60. Aquella cançó agafa el mite i el transforma en melodia romàntica,
molt marcada per la sensibilitat pop de l'època i demostra que aquests noms, Romeu i Julieta, han acabat convertint-se en sinònim universal d'amor impossible. Així que, sense més dilació, intro música.

Una obra tan famosa com aquesta ha tingut moltes versions. Una de les adaptacions cinematogràfiques més recordades és Romeo més Juliet, protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Claire Danes. Aquesta versió porta la història a un ambient modern, però manté el llenguatge de Shakespeare. El conflicte familiar es converteix en una guerra urbana que ajuda a entendre la violència del text original amb una perspectiva més dels nostres temps. També existeix una adaptació molt curiosa en dibuixos animats, Romeo i Julieta. En lloc de famílies nobles de Verona, aquí ens trobem noms de jardí de dos patis enfrontats. Els noms blaus i els noms vermells representen d'una manera divertida aquella mateixa rivalitat entre Montesco i Capuleto. La gràcia d'aquesta versió és que converteix una tragèdia en una comèdia animada pensada per tots els públics. Però la base continua sent la mateixa, amb dos personatges de mons separats que s'enamoren mentre els seus grups es rebutgen. Això demostra fins a quin punt el nucli de la història és flexible i reconeixible. Entre totes les versions d'aquesta història, queda clar que Romeo i Julieta no és només una obra del segle XVI. És un mite que cada època reescriu a la seva manera. Avui hem obert les pàgines de Romeo i Julieta, una història que sovint recordem com el gran símbol de l'amor romàntic. Romeo, el jove Montesco, i Julieta, la jove Capuleto, no moren només perquè s'estimin massa. Moren perquè els qui els envolten no saben escoltar ni perdonar. Al final, les famílies fan les paus, però ja és massa tard. Potser aquesta és la gran lliçó d'aquesta tragèdia, que hi ha conflictes que semblen molt antics i molt grans, però que només continuen vius perquè algú decideixi alimentar-los. I, quan finalment arriba la lucidesa, potser ja s'ha perdut allò que més importava. Gràcies per acompanyar-me en aquest viatge literari. Ens retrobarem la setmana vinent en el pròxim episodi d'Entre Històries, on tornarem a entrar en un altre gran clàssic per redescobrir quina història continua bategant dins de les seves pàgines. Fins a la que ve!

0: Ràdio Cubelles.
1: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

0: a poc se m'omple l'ànima. A poc vaig passant pàgina.
1: Si vols notar la diferència.
2: 107.5 FM. Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Ràdio Cubelles.
1: Vam jurar que no passaria. Vam prometre que no canviaria res. Però és el món que ens escriu el dia.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

face in a dance hall days. We were cool and crazy.

de Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, aventureres i aventurers del planeta musical que un cop més us afegiu a la nostra singladura de dues hores a través dels vastos oceans dels sons tradicionals i els que se n'inspiren. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada fent un xic de tot i d'un servidor davant del micròfon, timoners d'aquesta embarcació musical radiofònica que avui navegarà per la quarta edició de resum de temporada, tot arrencant des de Castella a la Manxa i passant després per la Federació Russa, per Mali, per Hongria, pel Líban i València simultàniament, per Catalunya, pel Quebec i Senegal alhora, per Ucraïna, per Itàlia, pel Regne Unit, per Israel i Senegal al mateix temps, per l'Iran, per Guatemala, altre cop per Hongria, per Austràlia, en mode hel·lènic, per la República Democràtica del Congo, per Senegal, pels Països Baixos, altre cop per Mali, pels Estats Units i l'Iran d'una tacada, per França, per Madagascar, per Nova York, amb tocs mediterranis i, finalment, per l'Índia. Anem per feina, doncs, des de la ciutat castellano-manxega de Toledo, amb el disc Antologia Imaginària, nova obra del singular i talentós duet Etno Satramo, que recull i reinterpreta peces antigues de les tres cultures que segles enrere convivien en la península ibèrica, la musulmana, la cristiana i la jueva, tot plegat passat per un sedàs contemporani on el rock, el jazz i l'electrònica hi són ben presents amb peces fenomenals com Heptacompla. Després, cap a la ciutat russa de Sant Petersburg, amb Was Is Not, nou treball del grup de Kazaraga Folk Orchestra, banda que remena un repertori que inclou cançons russes tradicionals amb un arsenal instrumental que inclou gaites, violí, acordió, mandola i bateria i piano com a elements més contemporanis. N'escoltarem la sensacional Danubi. La tercera proposta d'aquest primer bloc ens condueix cap a Mali amb Hunter Folk Volum 2, Tribute, To Thomas Sanogo, disc de l'eminent i veterà Pelengana Blo, alter ego de Paddy Arra, qui ens mostrarà de nou sense cap mena d'artifici les melodies ancestrals que perviuen, en part gràcies al seu treball impagable, a la seva terra en el cor del Sahel. La peça flipant escollida avui és Terema Malo.

El segon triple lliurament d'aquest quart programa de resum de temporada començarà amb el record de la música formidable del disc Titcon, segona edició discogràfica del jove grup hongarès Bacheland, una formació d'allò més clàssica amb un repertori de folk magiar en estat pur, però com passa amb la majoria de músiques d'inspiració tradicional del país centreeuropeu, amb inevitables influències balcàniques i dels sons romanins de Transilvània. La peça fantàstica escollida és Beconi Desca Kerites. Ens traslladarem després al territori dels sons mediterranis, tot posant un peu al Líban i l'altre a València, amb From Miño to Eufrates, una obra de la cantant resident al Quebec, Lamia Yaret, i del multiinstrumentista Efren López, músics talentosos als que hem trobat ben sovint en molts projectes on aporten la seva saviesa i destresa. I ara, tornant a primera línia amb aquest nou disc, del qual tornarem a gaudir amb la fantàstica Mubashà al Rifku Bi Maftun. Amb el tercer i últim tema d'aquest bloc ens acostarem cap a les nostres contrades catalanes amb una joia titulada Descasada, nova obra en solitari de la gran Magali Saré. Un altre capítol a la brillant carrera artística de la jove cantant i compositora barcelonina que viatja arreu del món amb el costum d'aprendre una cançó folklòrica de cada lloc on actua. En aquest treball, cançons de comiat de núvies com la deliciosa De Perles.

Avancem en la nostra edició de Messenger número 932, quarta de les 5 que emprem enguany per rememorar el bo i millor de la 23a temporada en antena. Amb la primera de les tres propostes que vindran ara posarem un peu al Quebec, tot i que amb aromes de Pèrsia, i l'altra al Senegal, amb Stuart, una obra mestra de Constantinople, el projecte del gran virtuós del setar iranià Kilya Tabassian, qui, un cop més, acompanyat pel talentós percussionista Patrick Graham, torna a comptar en aquest nou àlbum amb el virtuós de la cora Ablaye Sissoko. Aquest superequipàs que fusiona sons de l'Orient Mitjà i africans ens delectarà avui amb una joia titulada Baba. A continuació, viatjarem cap a Ucraïna amb l'àlbum Songs of Stolen Children del grup Daughters of Donbass, una obra dirigida i interpretada per Marichka, corresponsal de guerra i artista resident a Toronto, que conté sons d'inspiració tradicional basats en les músiques populars del país europeu i centrada en un crim de guerra perpetrat per Putin i els seus sequassos, el segrest de més de 20.000 infants dels territoris ucraïnesos ocupats. N'escoltarem la malencuriosa Foreign Land. La tercera proposta ens conduirà cap al sud d'Itàlia amb el debut discogràfic homònim del trio Pegno d'Amore, formació de la ciutat de Pozzuoli, a pocs quilòmetres de Nàpols, comandada pel músic Pino Rufo i que remena en clau innovadora i molta mestria als sons de la seva terra. Ho podrem comprovar de nou amb una peça fenomenal, Madonna Assumpta.

Per arribar a l'equador d'aquest programa de resum, encararem el quart bloc musical amb altres tres àlbums formidables, d'entre els prop de 400 que han sonat aquesta temporada a De Més Enllà. Anirem primer al Regne Unit amb Surrealista Enigma Música, un títol de per si força suggeridor per a les noves creacions d'Agent Starling, abusarat duet que s'inspira en tradicions diverses amb l'ús de la viola de roda com a element bàsic, fonaments sobre els quals Quentin Woodward i Lou Duffy Howard construeixen un univers sonor singular i inconfusible en peces com Automatic Writing i The Big Top. A continuació posarem un peu a Israel i l'altre al Senegal amb Air Senegal, el nou i brillant àlbum del productor, compositor i multiinstrumentista Ben Aylon, qui, després d'un primer experiment de fusió que vam tastar fa 5 anys, torna a aquell territori en el qual els sons de l'Àfrica Occidental, els de l'Orient Mitjà i els contemporanis conformen un triumvirat singular i ben atractiu, amb composicions com Vive. Per concloure el trio de cançons, anirem de nou a la ciutat canadenca de Toronto amb la música d'una virtuosa del tar persa nascuda a Teheran. Mariam Tafdeh ha editat recentment el disc What Remains, un treball de sons clàssics perses ideals per al lluïment amb el seu instrument, del qual se la considera una de les intèrprets més brillants del món, i també el de la seva veu, per descomptat, en joies com Love is Freedom.

0: anem amb una nova triple entrega musical. Un bloc que arrencarà des de Guatemala amb el que ja és ja el seu artista més conegut en el territori de les músiques mestisses, que barregen tradicions i un munt de sons contemporanis. Barrio Candela, escrit tot junt i amb K, és el nou i formidable àlbum del músic Doctor Nativo, un artista brillant i combatiu que es va bregar pels carrers de Barcelona i que ara, des de la seva terra natal i amb col·laboració de músics mexicans i de Belize, torna a primera línia amb el seu segon disc i peces estupendes com Mire quién llegó i Fumancheras. Tot seguit anirem a Hongria per gaudir de nou amb Tri-E, brillantíssim debut discogràfic del grup Bigat, formació amb seu a Budapest i a la pròxima ciutat d'Szetendre, que interpreta música balcànica i dels eslaus del sud amb molta mestria i absolut respecte pels fonaments tradicionals de la seva terra i de contrades properes. N'escoltarem la formidable Rodemoi. La tercera i última proposta d'aquest bloc ens portarà cap a les antípodes amb el disc Tanisia, una obra fantàstica del grup Estudiantina of Melbourne, formació on predominen músics membres de la comunitat grega de la ciutat australiana, que ens transporta amb els gèneres Smirneika i Rebetiko cap als sons populars de les illes gregues, o sigui, que el disc creat al continent oceànic mostra una música indiscutiblement mediterrània amb peces sensacionals com The Islands.
1: Aviso.
2: Usted está jugando con fuego.
3: Pam, rapupum.

Continuem amb el nostre viatge musical al voltant del planeta. Una edició de resum amb 24 propostes de les millors que han sonat de més enllà durant aquesta temporada. Primer visitarem França amb la fabulosa rumba congolesa com a protagonista. Borumba és el títol del nou disc del genial Jocelyn Balu, artista nascut a Kinshasa, capital de la República Democràtica del Congo, i resident a Montpellier, músic que brega per refrescar i renovar la música favorita en els carrers dels barris de la seva ciutat d'origen. N'escoltarem la marxosa Eyo, amb la col·laboració del seu compatriota Júpiter Bokonji. Després ens acostarem a la singular regió senegalesa de Casamance, un indret que tothom que ha visitat diu que posseix quelcom d'especial, fet que es reflecteix, sens dubte, en el disc Enteri, una obra superba de dos joves músics que formen part de sengles nissagues de griots, Maria Makuyate a la veu i Vieux Sissoko a la cora, i acompanyats per altres grans músics amb peces fenomenals com Aline Situa. Per últim, i des dels Països Baixos, recordarem Multiver, últim àlbum de Kairos Collective, formació fundada i dirigida pel músic neerlandès Michiel van der Meulen, artista que viu apassionat per la música modal contemporània, inspirada principalment en els modes, ritmes i formes de la música antiga otomana i de les tradicions populars de la Mediterrània Oriental. La peça fabulosa que escoltarem és Nazar.

Arribem ja al setè bloc de tres propostes d'aquesta edició de Messenger número 932, músiques meravelloses que ens han acompanyat en els darrers mesos. Ens situem ara justament en el mes d'abril, quan en l'edició número 917 us presentàrem Hogar, el nou i engrescador àlbum dels Tuaregs Tinari Wen. Segons els experts i el públic, la banda més influent de les darreres dècades en el territori del blues del desert, un gènere ja universal que en bona part ho és gràcies a l'aclamada formació fundada fa ni més ni menys que 47 anys entre la localitat algeriana de Taman Raset i la maliana de Kidal. N'escoltarem l'estupenda Dunia Tau Rai. A continuació anirem als Estats Units amb Dislocated Pulse, una obra de la música iraniana establerta a Nova York, Mehram Rastegari, virtuós intèrpret del Kamanxé, cantant, violinista i compositora guardonada en diverses ocasions, que trenca les fronteres entre la tradició i el so modern, tot fusionant sons microtonals perses amb rock, psicodèlia i altres sons contemporanis en peces magnífiques com Kabuki. Per concloure la tripleta sonora, anirem a la ciutat francesa de Grenoble, bressol de Subiao Quartet, grup d'enamorats dels sons tradicionals de les estepes de Mongòlia amb els que mantenim un interessant contacte, descobert quan un dels músics i mànager del quartet ens va escriure en un perfecte català adduint que la seva parella és de les nostres contrades. La peça brillant escollida és Alpi Magatal.

Ens ho estem passant molt bé, tot realitzant aquest quart programa de resum de temporada, però arriba ja l'hora de tancar la paradeta. Anirem primer a Madagascar amb Aya Aya, obra sorgida de la col·laboració iniciada l'any 2022 entre el grup francès elèctric Boku Hila i tres músics d'un dels principals grups de sapiki contemporanis. Bobo i Behaya exploren els nous sons, les tècniques vocals i de guitarra i els ritmes que han estat predominants en aquest trepidant gènere d'inspiració tradicional malgaix. N'escoltarem de nou la fenomenal Rafoza Mandai Tandra. Continuarem tot recordant Sababa, un àlbum del grup amb seu al districte novaiorquès de Brooklyn, Baklava Express. Formació amb un repertori que suggereix la banda sonora d'un mercat mediterrani a l'aire lliure. Una música plena d'una energia que combina instruments antics i moderns amb peces fabuloses com A Very Narrow Bridge. Tancarem l'edició musicalment parlant des de la regió índia del Punjab amb Desi, The Soul of Punjab, un disc del gènere Bhangra de Kuljit Bamra, nascut en el si d'una família d'arrels punjabines a Nairobi, la capital de Kenya, i resident en el Regne Unit, qui ha editat aquest àlbum en el qual exerceix com a productor, compositor, director i virtuós de la tabla, la percussió hindú més internacional. N'escoltarem la preciosa Beja Samne. Som a tota hora a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent!

0: Ràdio Cubella. Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on recordem els grans èxits de la música pop i rock de la dècada dels 80. Avui repassem alguns dels èxits del 1980, un any en el qual Regne Unit i Espanya van acordar reobrir la frontera entre Gibraltar i Espanya, que estava tancada des de l'any 1969, i també un any en el que Ted Turner va crear CNN, la primera companyia d'informatius de televisió que transmetia durant 24 hores arreu del món, en viu i en directe.
0: 1980.
1: I aquest és un dels èxits que sonava a l'estat espanyol, de la mà de Los Secretos, un tema mogut que va ser dels més destacats de la seva discografia. Déjame. Déjame.

0: S'iniciava la dècada dels 80 i començaven a aparèixer grups com aquest que es va anomenar Journey. Aquest és el tema Any Way You Want It, que portava doncs, el primer pla de l'escena musical aquestes bandes d'un estil heavy descafeinat, que després va triomfar molt en els propers anys, com Europe, Van Halen o Bon Jovi, que mica en mica van anar sonant arreu del món. La dècada dels 80, avui al Rock and Classics.
1: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.

La música ska anglesa seguia tenint molt d'èxit amb els Madness i aquest èxit que es va anomenar Baggy Trousers. Tornem al nostre país ara per a recordar un èpic tema de Miguel Ríos que es deia Santa Lucía.

0: Toquen clàssics amb Esteve Llop.
1: I anem cap a la música disco amb totes les seves lletres, de la mà de Ottawan i aquest tema que duia per títol D-I-S-C-O.
0: Recordem la música dels 80 al Rock and Classics.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: En l'edició d'avui de Hot Dance 80, a la història de la música dance, la protagonista serà la cantant Sandra. I al meridià del programa escoltarem una cançó que va ser el número 1 el 12 de gener del 1980. Una cançó que parla d'una història de com lligar. Es repeteix, doncs, 24-25 anys després, perquè el 2024 deien que de 19 a 20 hores, si t'anaves a un súper i posaves una pinya cap per avall al carro, doncs volia dir que anaves a lligar. I si agafaves congelats, doncs que tenies parella i volies lligar. O sigui, unes coses que vas a fer la compra i, bueno, et pots trobar un merder d'aquí t'espero. Anem, doncs, a començar Hot Dance 80 i ho farem amb la història de la música dance. Sandra Ann Lauer va néixer a Saarbrück el 18 de maig de 1962. Coneguda pel seu nom artístic de Sandra, és una cantant pop alemanya francesa de gran èxit europeu a la dècada dels 80 i començament dels 90s.

Abans d'embarcar-se en la seva pròpia carrera en solitari, Sandra ja havia format part com a vocalista principal del trio femení de música disco Arabesque, amb el qual va tenir un seguiment massiu, sobretot al Japó. A més, entre 1990 i 2003 va prestar la seva veu en àlbums publicats per l'exitós projecte musical Enigma, dirigit per Michael Cretu.

Si el 1985 el Never Be Maria Magdalena i In the Heat of the Night varen ser els èxits de la Sandra, un any més tard va editar Hi, Hi, Hi.

Durant la seva breu cimera de popularitat va vendre fins i tot més que la Madonna en una sèrie de països de tot el món, amb vendes que van superar els 30 milions de discs a tot el món, com hem dit.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Aquest és un tema original de Black Box, Right on Time, que van samplejar la veu de la Lolita Haraway sense permís, com he dit 50.000 vegades, aquesta és la 50.001. He dit que no varen guanyar calés amb aquest tema perquè van perdre drets d'autor i li van haver de pagar un pastissal, un pastorro, a la Lolita Haraway. Anem a escoltar la música de Bob Sinclair i Sofia Anzu d'una cançó que es diu The Gain.

Aquesta és la música del 2024. I és que què fa aquesta música sonant a Hot Dance 80? Doncs per aquí he trobat aquesta producció de Bob Sinclair i he dit, mira, el 2024 encara segueix fent bona música. Timeless. I anem amb un intèrpret de l'Italo Dance Gazebo. Us en recordeu del seu I Like Chopin? Farem això, és From Pasha Wish Love.

és que els intèrprets dels 80 han de seguir treballant, perquè si no, cobraran una jubilació de vés a saber què. Com els que som autònoms, que has de treballar com un burro per guanyar una merda. Anem ara a escoltar un intèrpret que no és dance, però que el seu Give Me the Night als 80 va triomfar molt a les pistes de ball. El 2024 s'ha atrevit a fer aquesta cançó amb Robert Farnon,

0: A Hot Dance 80 sempre hem recomanat els lents que es punxaven a les sessions, sobretot els diumenges a la tarda. I de la música de George Benson amb una dona que porta molts anys. Estem parlant de la Linda Jorrizzo.
1: Mon ami, je suis là. Tu me manques.

tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. Facebook, Twitter i correu electrònic. hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número.

Una cançó que és original de 1983, del Nadal del 83. Ara Pulse Driver l'ha passat per la batedora i ha fet aquest remix del Dream, del somni.

I seguim amb més novetats que van sortir el 2024. Recorda que si vols enviar una nota de veu a Hot Dance 80, ho has de fer mitjançant el 626 440 111.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, dels 70s i 80s bàsicament, i també quelcom dels 90s. Però en aquesta edició estem escoltant doncs, coses d'intèrprets d'aquesta època, però que l'han fet al segle XXI.

Aquest també és un intèrpret dels anys 80, finals dels 80 i els 90, bàsicament. Un home que va rebentar les pistes de ball amb els seus singles. Va començar amb el Never Gonna Give You Up, després el Together i més i més èxits. Estem parlant de Rick Astley. Ara, el segle XXI ens diu que el truquem Call Me.

Skip the Pina Colada Song és una cançó escrita i interpretada pel cantautor músic brito-americà Rupert Holmes al seu àlbum Partners in Crime del 1979. Com a senzill principal de l'àlbum, la cançó fou recomanada per la Billboard a les estacions de ràdio el 17 de setembre del 79, arribant a les ràdios americanes entre octubre i novembre del mateix any. Igual, guanyant autoritat, la cançó es va convertir en número 1 el 12 de gener de 1980.

La cançó parla amb tres versos i tres estrips d'un home que s'avorreix de la seva relació actual perquè està tornant rutinària i desitja quelcom de varietat. Un dia llegeix els anuncis personals al diari i veu un que li crida l'atenció. Una dona que busca un home que, entre altres coses, li ha d'agradar la pinya colada. Intrigat, treu l'anunci en resposta i fa arranjaments per trobar-se amb la dona en un bar anomenat O'Malley's. Tan sols per descobrir en la reunió que la dona és en realitat la seva parella actual. La cançó termina amb una nota optimista, mostrant que els dos amants es van donar compte de que tenien més coses en comú del que havien sospitat i que tan sols tenien que buscar el que comparteixen en si per trobar el que busquen en una relació.

Aquest va ser el número 1 a la Billboard nord-americana el 12 de gener de 1980.

I seguim més Italo a la mà del Silver Pozzoli, el seu Hard My Dream, al voltant del meu somni. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, que ja estem en la temporada 15. Portem 15 temporades posant-te la millor música dance que sonava als 80s i 90s. Recorda que si vols enviar-nos una nota de veu has de fer el 626-440-111. 626-440-111.

0: Ai, que se'ns acoplaven els micros. Això és la música de Gil Scott Heron.
1: Un, dos, tres, quatre.
0: D'aquí va treure el Mike Platinas, el número 1, 2, 3, 4, pel seu màxim. Ho tornem a escoltar, vinga, va, que no el trepitjo. 1,
1: 2, 1, 2, 3, 4.

Aquesta és la versió original de aquest intèrpret, Jill Scott Heron. I més tard, als anys 80, molt, molt, molt al final, de Christians van treure això.

seen her out there on the avenue all by herself, shouting help from the bottom. Diuen que rectificar és de savis. Això no va sortir a finals dels 80s, va sortir editat el 1993.

no poden deixar els morts tranquil·lament. El 2024 han tret això de Michael Jackson. Això és Hot Dance 80, el teu programa de música dance dels anys 80.

Mark Almond. Ens feia ballar lents, però ens feia ballar. Això és la música que sonava a les pistes de ball als anys 80 i que avui recordem aquí, al teu programa de música dance, Hot Dance 80. I aquests sí, aquests portaven una mica més de canya, una mica més de ritme. Són els Wags i Right Between the Eyes. Estem arribant quasi bé al final de Hot Dance 80. Ens dona temps encara a escoltar 3 o 4 cançons.

la millor música dance i la que no va ser tan coneguda la pots escoltar aquí al teu programa Hot Dance 80. I és que ens agrada que conegueu la música que funcionava a les pistes de ball i les FMs i altres temes doncs que no eren tan coneguts.

Sister Sledge amb el seu Frankie. Ara agafem el cavall. Vinga, va, anem a pujar sobre el cavall i ho fem amb el cowboy de l'espai. Acabarem avui tranquil·lament escoltant la música de Jamiroquai. I ens acomiadem fins al proper programa de Hot Dance 80. Una forta encaixada a tot l'equip que us hem estat acompanyant, des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i aquí, dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado.

I amb aquesta sessió tanquem el programa d'avui. Jo sóc DJ Romo i aquesta sessió també la teniu al meu canal de YouTube, DJ Romo Music. I doncs ens veiem al següent programa. Adeu!

Ràdio Cubelles. RadioCubelles.com. Ràdio Cubelles 107.5 de la freqüència modulada.

Ibiza, Marcia Ibiza, la comia.

5 feet.

do you keep the music playing? How do you make it last?

Vamos con Billie Holiday, Stormy Water, La Tormenta.

it's done.